0: a Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web canjuanito.com.
1: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: Hoy en día, una casa necesita más. Más habitaciones, más dispositivos, más uso. Y una sola señal ya no basta. Por eso llega Super Wi-Fi de Fitwi. Instalamos varios puntos en tu hogar que trabajan juntos como una sola red inteligente. Tus dispositivos cambian automáticamente al punto con mejor señal, sin cortes y sin que lo notes. ¿El resultado? Cobertura más amplia, señal más uniforme y mayor estabilidad en toda la vivienda. Y todo desde solo 3 euros al mes. ¿Sí? 3 euros. Activa el modo super con Fitwi. Más info en fitwi.com.
4: Un día más en Fitwi Radio.

Fira de la Cervesa Artesana i Mostra d'Artesania i Art de Can Picafort. Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de setembre, no vos perdeu l'oportunitat de tastar les millors cerveses artesanes i llenques i conèixer de primer

0: es la hora. L'Ajuntament de Palma ampliará la hora a nuevos barrios desde el mes de enero del próximo año. Solicita tu distintivo virtual de residente. Comprueba si tu calle entra en la ampliación y si tienes la documentación necesaria en la web movipalma.movi. Además, puedes darte de alta online o en las oficinas de la SMAP. Ajuntament de Palma.
1: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: pipbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Fitbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
3: Escúchanos online.
4: Fitwiradio.com. Non-stop music mix. Fitwiradio.

0: és l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
1: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace CV Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
2: Más info en fitbui.com.
3: Fitbui Radio.
4: La mejor.
3: La mejor selección de éxitos dance pop. Sintoniza la diferencia.

0: fuera de les aules.
1: Està molt content de poder participar de Viu l'UIP i de rebre pues, els estudiants, fer una crida de que sempre ens poden trobar, de que si ja ens han posat cara, pues, sempre poden demanar-nos el que vulguin per fer aquesta millor benvinguda a la nostra universitat i als nostres estudis en concret.
2: L'educació és algo fonamental a la nostra societat i donar la importància i de veres que se mereix a les persones que estem intentant que l'educació prosperi i poder donar una educació de qualitat, valorant els mestres i tenint-los en compte i això, valorant la seva feina que és tan important perquè creen personetes per als nous futurs.
3: Tenim un stand de la nostra associació d'estudiants i el que pretenem és que ells se puguin informar de totes les activitats complementàries que feim a la facultat, és a dir, venir a la facultat d'aquesta universitat de dret no només és venir a fer docència, sinó també participar en moltes altres activitats que tenim, seminaris de literatura i dret, grans debats.
4: Des que vaig entrar a FADIP, que és l'associació de la Facultat d'Estudiants de Dret, he pogut entrar molt més en el món del dret, que és molt més gros que només estudiar punts, i és que gràcies a l'associació he pogut participar en moltes activitats com simulacions de les Nacions Unides, també hem fet simulacions de judicis reals amb professionals.
5: És una oportunitat perquè estudiants compromeses com una Fàtima que tenim aquí, pues també ens ajudin, se comprometen i creem família, no? Així que Viu la UIB crec que és la primera vegada que se fa amb aquesta dimensió i jo repetiria, crec que és molt útil.
6: Avui participa en el dia de Viu la UIB per ajudar estudiants de primer any que tinguin dubtes i els puguem resoldre i guiar-los com és la UIB en general i com és el dia a dia.
7: I d'avui hem muntat aquí un stand dirigit principalment a els estudiants nouvinguts, és a dir, aquells que cursen primer d'enfermeria i de fisioteràpia, un poc centrat en la idea d'aprendre a fer una RCP bàsica. Tots i totes sabem que si la RCP se fa in situ, és a dir, quan succeeix un esdeveniment greu, les probabilitats d'èxit, de supervivència, són molt més altes que si no s'hi esperam, no? Llavors, tardar segons o minuts és vital.
0: Les contamos ahora que Palma sumará un nuevo espacio verde y cultural en el Nou Llevant con el futuro Parc de la Música. Un proyecto de más de 19.000 metros cuadrados que combinará naturaleza, ocio y actividades culturales. El Ayuntamiento ha recibido gratuitamente el proyecto arquitectónico y paisajístico que contempla como pieza central un anfiteatro al aire libre para cerca de 700 espectadores, además de zonas infantiles y deportivas, espacios de paseo y jardines. El parque estará vinculado a la futura Caixa de la Música y formará parte del distrito Palma Culture and Innovation Bay. Y nos quedamos en la capital balear porque Palma presenta su capitalidad gastronómica del Mediterráneo como una oportunidad para promocionar el producto local y reforzar así la restauración como parte de la oferta de la ciudad. La iniciativa busca combinar la cocina tradicional mallorquina con propuestas más innovadoras y atraer también a visitantes interesados en la gastronomía. El ayuntamiento defiende además el papel del sector para dinamizar los barrios, generar actividad económica y dar visibilidad a agricultores, productores y cocineros.
8: Presentamos pues a Palma como capital gastronómica de las Islas del Mediterráneo 2026, que yo creo que es un reconocimiento que pone en valor el trabajo, la capacidad, la calidad, el potencial gastronómico de nuestra ciudad, que es única y exclusivamente gracias a todos vosotros. Un título además que recibimos, como habéis visto, de la mano de la Academia Iberoamericana de Gastronomía y que asumimos con orgullo porque se reconoce el trabajo que cada día hacen las instituciones de una manera muy puntual, pero sobre todo los profesionales, los productores y los establecimientos de nuestra ciudad, así como el valor, la calidad y la diversidad también que ofrecemos.
9: El que ahora mismo la gente pueda venir a nuestra tierra no solo con un sol y playa, hace que en estos tiempos un poco convulsos pongamos sonrisas donde hay muchas penas. Y por así decirlo, tocamos una ciudad donde tiene unos mercados que somos la joya de la corona de nuestro país, Me gustaría cuando hablan la gente de qué pasa en Madrid, qué pasa en Barcelona o qué pasa. Yo justo acabo de venir de San Sebastián, La Brecha, y digo, pues nosotros tenemos cuatro mercados que no somos ninguna envidia de La Brecha.